0: ya se decidirá. Es algo que no decidimos desde Castellón, ni muchísimo menos. Y bueno, yo creo que todos nosotros valoramos, yo personalmente hablo por mí, valoro el perfil, la capacidad, la experiencia y la persona de Tania, pero creo que esa decisión aún no está tomada. Los procesos orgánicos no son todo lo rápido que nos gustarían a todos, pero nada más que decir en ese sentido.
1: Bueno, pues son las declaraciones de Rafa Simón, las declaraciones de Rafa Simón, María José Salvador. ¿Cómo hubo tú?
2: Bé, jo el que he de dir en estos moments és que hem de respectar els, quan s'obrin els processos en el marc del Partit Socialista. Crec que a final de mes hi ha un comitè federal que marcarà un calendari i, per tant, jo crec que entenc que els mitjans de comunicació pues, teniu certa pressa en parlar de qüestions que en aquests moments no estan en marxa dins del Partit Socialista. I el que estem en aquests moments, on vos ha portat el Partit Popular en aquests moments i de la mà de Vox, pues, és a que estiguem al mes de juny preparant esmenes al pressupost de la Generalitat Valenciana. Avui mos han anunciat que volen també portar la llei d'acompanyament i de mesures fiscals. Sí. Hem de dir que això són les lleis més importants que se porten cada any.
1: Ara ho
2: abordarem
1: en seguida, això.
2: I, per tant, estem en això, però bueno, jo crec que sí que està relacionat i que no estem en el moment de parlar de candidatures.
1: Però t'agradaria anar en la llista del PSOE d'autonomia?
2: Bé, Jaume, jo agraeix molt que estigueu interessats en saber qui seran els membres de la llista autonòmica. El Partit Socialista és un partit que té un cabdal humà molt important a tot el territori i, per tant, quan arribi el moment s'abordaran aquestes qüestions.
1: Mònica Álvaro, de Compromís, fa uns dies també contàvem que en Compromís la situació no és fàcil a Vila-real, és a dir, en el teu cas els estatuts de Compromís diuen que no pots repetir en les llistes autonòmiques. Nosaltres el que vam contar és que d'alguna forma sí que n'hi havia interès per la teva part de seguir en les llistes municipals de Vila-real.
3: Doncs la veritat és que el titular de guerra en Vila-real a mi em va sorprendre, no? Perquè que jo em vaig alborotar, vaig dir, quina guerra. I sobretot venint d'esta cadena i de tu, jo m'esperava un guaixa de dir, Mònica, està passant alguna cosa? Mònica, tens alguna intenció? Per descomptat, com diu Maria José, no és el moment. Per descomptat, jo crec que aquestes coses se poden preguntar i no publicar una guerra interna
1: si no,
3: en Vila-real.
1: Mos
3: va assustar tot, Jaume. Maria i jo estàvem juntes en aquest moment i mos va agarrar un arrebató de risa. Bueno. No? De dir, ostres, què està passant així?
1: Però per explicar un poc el context a l'oient, al final, les negacions per part del polític sempre són. Per al polític no passa mai res.
3: El context a l'oient és que estem en pressupostos. Sabeu que, a més, en el meu cas, doncs, a mi m'encanten les coses valencianes, però jo també tinc altres projectes professionals.
1: Sí, però la pregunta en política...
3: I els projectes professionals, arriba un moment que també són importants, sí. I els personals també.
1: Suposo.
3: I jo sempre he estat a lo que me diga el meu partit, en este cas, el meu partit de Vila-real, i en este cas, del que se va parlar en aquesta notícia, no hi ha res, Jaume.
1: Vale, però la pregunta aleshores...
3: Jaume, bueno, tu vas fer la pregunta, vas fer la nota, i jo te dic, en la confiança que ens tenim, que ens tens així una vesprada de,
2: sí, sobretot...
3: de juny, calorosíssima, no era de calor. M'esperava que m'enviaràs un WhatsApp, Mònica, anem a publicar això, jo t'agrada dir,
1: la pregunta ara, simplement...
3: Però la pregunta és, per què no m'ho dius a mi? T'agradaria... Antes de publicar-lo?
1: T'agradaria anar a la llista de Compromís municipal de Vila-real?
3: Nosaltres decidirem la llista municipal de Vila-real quan arribi el moment.
1: Bueno...
3: I la decidirem en Vila-real. Nosaltres no vindrà ningú a fer-nos la llista.
1: Pues podem juzgar els nostres oients.
2: Fora dels temes que mos ha dit, que avui anàvem a tractar i mos ha fet així una encerrona només començant.
3: Jo tenia ganes, no?
2: En esta vesprada calorosa t'agraïm el començament.
3: A més, de moment, t'obris, perquè jo soc addicta lectora a la cadena sèrie i addicta a escoltar-la tots els matins i m'obliguen a això i dic, ai, la mare, que la, ja tinc el dia fet. Tot menos, ja te dic, Jaume, la pròxima vegada m'envies un WhatsApp que jo te contestaré, que saps que sempre ho faig.
1: Jesús Lecha, bona vesprada.
2: Pregunta-li a Jesús.
1: En el cas de Jesús Lecha, pareix que no està en cap quiniela aixina com vosaltres, no? A nivell municipal, perquè no té un problema, és a dir, Jesús Lecha és regidor de del interior de la provincia de Castellón, en este caso de Morella, y bueno, no es una cuestión como la que os puede afectar a vosotros, ¿no?, en este sentido.
2: Tenía que personalizar.
1: Estàvem parlant de unes qüestions internes del partit, però en aquest cas la tertúlia també es va centrar en el tema de les inversions de la Generalitat a la província de Castelló i, d'alguna forma, com tanca el curs polític a nivell autonòmic.
4: Sí, bueno, la verdad es que estem al mes de juny, estem, com va dir la senyora Salvador, entre tràmit d'una tramitació de la llei de pressupostos i també de la llei d'acompanyament. Pareixia per el seu comentari que no li fa molta gràcia que estiguem al mes de juny tramitant aquestes lleis. La qüestió és que no sé entonces què pot pensar ella dels seus companys en Madrid i del seu president del govern, bueno, el president de tots i el seu secretari general de partit, no? Que l'únic que fa és, de quan en quan la cosa li apure, fer l'anunci de que va presentar uns pressupostos, però la realitat és que fa 3 anys que no s'està debatint res, absolutament res, en això, en el que ell suposa, no? El balanç d'aquest any, el balanç d'aquesta legislatura, és un balanç que s'ha de medir en el moment que se correspongui. Pensen vostès que encara ens queda aproximadament el 19% de la legislatura per complir. Són 9 mesos els que ens queden perquè s'acabi la legislatura o perquè se dissolguin les Corts, no? Entonces encara queda molt de temps per davant. Si vostè me pregunta com veig la situació de la gestió de la Generalitat Valenciana, necessàriament, i qui m'hi coneix sabrà que sempre faig el mateix, sempre hem de partir d'un punt de partida, no? Valga la redundància, d'on veníem, què és el que ha passat durant aquests 3 anys i en quin punt estem, no? Sense llançar les campanes al vol, ni molt menys, almenys puc dir que en bona part de lo que ens van presentar els que estem en aquest moment en la taula sentats, o parlant, en aquest cas, en el meu cas, puc dir que és un balanç positiu. Positiu perquè ens vam presentar en unes màximes i que a dia d'avui podem dir que bona part d'elles les hem complit o les estem complint. A tots li recordarà una frase, que una manera d'identificar quina és la situació fiscal, no?, de la Comunitat Valenciana, el famoso infierno fiscal que va acuñar Carlos Mazón en aquella campaña. La realitat és que avui, tal dia com avui, que s'ha aprovat el projecte de llei de la llei d'acompanyament, en el qual ve inclòs una baixada important, que se sume a altes moltes, no? Si a vostès els dic vora 600 milions d'euros de baixada de pressió fiscal en la Comunitat Valenciana d'estos 3 anys, pareix que sigui una quantitat lo suficientment important per denotar que en aquest punt, al igual que en els altres, estem complint, no?
1: Jesús Lecha, hem d'obrir la tertúlia perquè no tenim tant de temps. María José Salvador.
2: A veure, respecte de lo que el senyor Lecha interpreta, que a mi igual no me pareix bé, que vinguen ara pressupostos, o sea, el problema que tenim és que van haver uns pressupostos que se van aprovar fora de temps i forma, però en una situació absolutament extraordinària, com va ser la dana del 29 d'octubre de 2024, i això s'ha convertit un any després en lo ordinari. Una altra vegada sense pressupostos en temps i forma. La qüestió és que esteu atrapats per Vox. La qüestió és que el senyor Pérez Llorca necessita sí o sí un pressupost com a president. I per tant, heu portat una vegada més uns pressupostos absolutament plegats als interessos de Vox. S'ha publicat que el senyor Pérez Llorca ha negociat directament en Abascal estos pressupostos, que els valencians i valencianes tenim els pressupostos que vol el senyor Abascal, que està en Madrid, i que al final heu presentat un projecte de pressupostos en inversions que cauen un any més, i que, a més, són uns pressupostos, especialment en la província de Castelló, reiteratius en matèria d'inversions, perquè al final estem en el dia de la marmota, des del 2024, que ho vau presentar, el primer projecte de pressupostos, d'actuacions que vos vau comprometre vosaltres a executar i que no s'ha fet. I, per tant, estem en una baixa execució pressupostària i en una reiteració. A més, avui s'ha anunciat que ve la llei d'acompanyament, bueno, falten els informes del Consell Jurídic Consultiu i demés, veurem en quins plaços estén parlant, però sobretot pareix que se vulga provar tot en estiu, que la gent està ja desconnectada un poc de la política i aixina que no se veja totes les esmenes que vos farà Vox, perquè ja ho ha dit, per a marcar terreny en el seu criteri de la prioritat nacional. Ho anuncia també la llei d'acompanyament, menys impostos per les rentes més altes, i per tant això suposa i té les seues conseqüències i afecta als serveis públics. Vull recordar la vaga que va convocar el sector docent, que estan encara oberts a continuar negociant i que si no s'arriben a acords en setembre iniciarem curs també en vaga, la incapacitat d'aquell president que venia dient que era el president del diàlogo i ha resultat que és absolutament incapaç de dialogar i d'arribar a acords en ningú sector. He llegit en la premsa que demà les Corts Valencianes que tenim ple ve el sector del taxi a protestar, venen el sector de les VTCs a protestar per el decret. Venen els familiars afectats i víctimes mortals de la Dana. Venen els docents del sector de la concertada. Venen tots demà, pràcticament, molts sectors a concentrar-se davant de les Corts per les vostres mesures i, per tant, pues, haureu de fer algun tipus de reflexió de que igual no esteu governant per a ningú, només que per a vosaltres i algun sector que apareix per ahí privat, que no sabem qui és, per al que vosaltres acabeu governant.
3: Jo, en principi, és que me quedé perplexa de que tornen a parlar de llei d'acompanyament, quan llei d'acompanyament és l'exemple perfecte de la improvisació i el mandato de Vox, el comandament a distància que està fent Vox d'este pressupost, perquè la llei d'acompanyament tenia que vindre acompanyant els pressupostos. S'havia de presentar. No se va presentar, mos van dir que perquè que entrara i s'aprovara junten els pressupostos, que és el més normal, perquè ahí se regulen les taxes, etcètera, que afecten els pressupostos, entraria el dimarts següent. No va entrar. Ara mos diuen que l'han aprovat. Falten informes. L'aprovaran en setembre? L'aprovaran quan? O l'aprovaran la Diputació Permanent? No sé. No sé, seria la primera volta. I és simplement la llei d'acompanyament avui per avui és un exemple de la improvisació i del mandato de Vox que està seguint este govern. Diuen, jo avui he sentit a Barrachina, són els pressupostos més socials de la història. Això li ho sento tots els anys, no? Però, ostres, pineten a Castelló? Vine-te'n a Castelló, que, bueno, el senyor que vuelva a Castellón, perquè este senyor és de Segorbe, que vinga a Castelló i que vesca on estan els pressupostos més socials de la història, perquè l'hospital que portem reivindicant i portem esperant des del 2023, seguim igual, la mateixa partida, i encara no han aconseguit els terrenys, encara falta un terreny. Jo recordo que quan nosaltres en el 2023 se'n van anar, ho vam deixar tot en el notari. És veritat que el primer mes van firmar els acords i van firmar la cessió dels terrenys, però l'últim terreny encara no el tenen i tornen a pintar-nos l'Hospital General dient que no volien maquetes, però és que este pas no tindrem ni la maqueta ja està plena de pols, i el mateix podríem parlar dels centres de salut. Vos sabeu la de centres de salut que pinten una altra volta i una altra volta i així no se pega una palustrada? A on està? A on està el pressupost per a Castelló?
1: Jesús Lecha.
4: Moltes gràcies. Anem per part. Quan diu la senyora Salvador que les rebaixes o les reduccions fiscals va per les rentes més altes, bueno, jo no sé qui considera vostè rentes més altes, però entre 32.000 i 72.000 euros seran els que se beneficiaran de la rebaixa de l'IRPF que avui s'ha aprovat. Són 160 milions d'euros que aniran precisament a les rentes baixes i mitjanes, que són les que més van sofrir quan ells tenien responsabilitat de govern. Comentaven també les dos companyes del PSOE i de Compromís que qui necessitava aquests pressupostos era el president de la Generalitat. Nada más lejos de la realitat. Qui necessita aquests pressupostos són els més de 5 milions de valencians i en particular és de la nostra província. Vostè dient, aquí van aquests pressupostos. Home, pues fixen vostès. A tots els dependents de la província de Castelló, als més de 20.000 dependents de la província de Castelló, que vostès es tenien en els llistes d'espera sense que se'ls resolveren
2: claro,
4: temps i forma.
2: Claro, recursos que aporta el govern d'Espanya, claro.
4: Home, sí. Que vostè tingui que dir els recursos que aporta el govern d'Espanya quan ni tan siquiera sí. Qui era conseller d'Hacienda fa 3 anys, que se li encarregava de dir gobierne quien gobierne en Madrid, necesitamos en esta comunidad valenciana un fondo de nivelación, ara és ministre d'Hacienda i si t'he visto no me acuerdo. Ese mateix bueno. Conseller de Hacienda, ese mateix conseller d'Hacienda que dice que rebaixar impostos no implica més ingressos. pues ahí tienen el informe de l'Agència Valenciana Tributària en el que se demostra que han baixat els impostos i que s'ha recaudat.
2: Bueno, si parlem del finançament, bueno, rebutjar 3.669 milions d'euros perquè ho diu Feijó, també ho tindreu que explicar.
4: Del nou hospital. Eixe que diu vostè que està en la notaria. En la notaria deuria estar la maqueta. Perquè més allà de la maqueta no se va presentar res més.
2: Saps que tinc, estava en este reig.
3: Estava en este reig, en la notaria, i se van signar.
4: No, ni moltíssim menys.
3: No cal demanar l'expedient, Jesús, i si no el tens, tranquil, que jo el tinc tot i el puc passar. Demà mateixa te'l passa, no te preocupes, cap problema. Cap problema, i veuràs tu qui va dur i això terreny serà la notaria, vale? I ho veuràs. I veurem també qui ha sigut l'últim que no ha fet, no ha mogut ni un dit per aconseguir-los tots.
4: Els 5,6 milions d'euros que hi ha en 2022 para el hospital de Castelló
3: s'executaran, segur. Igual que el de l'anterior i anterior i anterior. Sí. Clar que sí. I l'hospital serà una realitat.
2: Mira l'execució pressupostària. Que dona pena, sincerament.
4: Estava en Vinaròs. Jo no sé si vostès van molt habitualment per Vinaròs, però bueno, saben que ells és l'hospital meu de referència. Aquest hospital de referència, la passada legislatura, saben vostès per què se caracteritza, eh? Perquè tots els jefes de servei unànimement van firmar una carta signada tot a per ells dient en la situació en la qual se'l troba era desmantelació.
3: I saps per què se caracteritza ara? Perquè no té personal, Jesús, perquè no té personal, perquè se'n va el personal i no es troba en res.
2: Continuem en els pressupostos.
1: Pues balance de la situació autonòmica, de los pressupostos de la Generalitat, de lo que ha sido el curso político. A partir de septiembre, más información también de la autonomía en esta tertulia. Radio Castillo. Mónica Álvaro, María José Salvador, Jesús Lecha. Que tengan una buena vesprada y buen estilo.
5: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos. Conforama.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: ¿Quieres construir o reformar con calidad? En Gama El Pantano puedes encontrar materiales de construcción, piedra natural, baños y cerámica exclusivos y con asesoramiento experto. Contamos con las marcas líderes del mercado. Confía tus materiales a proveedores de primera. Materiales de construcción El Pantano, en Polígono Industrial de Borriol.
8: Si quieres impactar con el diseño de tu local o vivienda, en Inzón te sorprenderemos, porque realizamos proyectos integrales para espacios comerciales, tiendas, hoteles y cualquier tipo de negocio y vivienda, haciendo de tu idea una realidad. En Inzón nos encargamos de todo, desde el diseño, el interiorismo, la gestión del proyecto y seguimiento de obra hasta la entrega del espacio, para tu tranquilidad y comodidad. Inzón, haciendo sueños realidad. Inzón, Avenida Hermanos Bou, 29, Castellón.
9: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Esos son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil. Para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
10: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio. Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se